vista d'una mattina d'una regina devi inventar. Voglia verista d'una regina devi inventar. Dentro in piazza qualche ragazza teso d'orbella per camminar. Voglia verista d'una mattina d'una regina.